0: La expresidenta afirmó por entonces que estaba siendo objeto de una persecución injusta y excesiva.
1: La persecució de la qual he estat objecte durant tot aquest temps en què s'ha estat